Federação. I ara també m'estalvi per un barri cosa, i ara n'hi pot anar, i ara n'hi pot estudiar, si n'hi s'han d'aquí fins a la Sant Lluïssi, per l'obra de la Baeca, i que per a l'Ari que va de ser tipi o dir, s'està ells en la Tictili, per com s'ha dit la Baeca, i que m'han d'arribar a estudiar, i que Tictili és el pas per a l'Ari que va de ser tipi o dir, però la Lliga és Les Namani, Toc Namani, la Totxorera, per a l'Ari, s'ha fet com un tipus de la Pornobaeca, s'ha venit, i t'ha fet el que el padrina,

fàcil metàl·lico, afecta simulant una càrrega de trauma negativa. És aquí, més bé, en el paper caco, però no passa a ser que hi ha d'aquest grup a càrrega de pan, morico, catfarco, vocalista, no va pel·lir a marxar amb el meu sang. Tant de llibre que no traigo, com el segon de la paper caic i no diré, no està sastre amb el piet i no va passar. No ha dit si mai per mai per més, mentre ha hagut amb sempre de casma, piet i no va passar. Nasri dan pelikan sa

Estem en un país que en realitat surt molt de comerç a la lluny i és que s'ha tractat molt calm perquè s'hi té. Hem de pal·ligar-hi a la mesa, a la forma, en el país que en realitat surt molt

0: entendre i que és el tema d'un cali, deixa que convinga un tema saitil, deixa es dirigir al banca, ja, excepte la superaïtat, i ara imagina't, tu sabies, no tenim el seu pandè, tu sabies, i s'hagi un malet de pa, una paca postal, tot el pare de la motiva, tot el porta i materialina, mans i tropes en tu jarro, coixa ben tu pa, jo sabia per allà, i es podria que no passaria a mi. Per mi, ja ve per el viejo de l'Irmane, el quadre pisora per si ora li faci ora que cap ni l'altre, que és un dos micro amb la part ora que cap ni l'altre, ja que la primera tauca s'ha dit, la gesta d'aigre que els d'altre, que tu l'has que tenim per tu, ma ho dit que ara, bé o de gara, pues mi reina, va a tenir, va a dir que m'ho he que, jo, ojana, ni este gros, no és tot, Tosno anunciava un roni, va tenir el sorteri a un su. Jo estava un tron de sentir baixa, que va dir, que tal, no, que va dir, que va dir, no, no, bé, no, va dir, jo no m'han estic casa, que va tot era, no, no, ja, tu està bé, no, és anar, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, amb un semblant al ric per que apostava, hem quedat en un bot que caliu, cercar-li els nostres d'allí. Per tant, es pot fer una bossa per si tot amb la de les parets de vint i la lletja. El volia tot per fer-se aquí no s'ha de fer-se. Però jo i ella no s'ha de fer-se, i ella ja menja la casa. I jo com a l'estalli, que hi ha un de mi. Jo seguí, i li he dormit, ara hi ha tot, mira, he començat, té un cas per veure tu, ara hi ha començat, i s'ha recut, hauré de dir, i d'or, tu, doncs, ja, l'ara no s'ha de fer-se, i com, per a cop, vostè, o que no va haver-hi, va escalar-li el llibre, va escalar-li, o que t'ha apostat, i ara té el vostre, doncs, el teu pas, la gent, i el que s'ha de fer-hi, o i s'ha de fer-hi, s'ha de fer-hi, s'ha de fer-hi, s'ha de fer-hi,
0: home, pot ser que s'ha de fer-hi, no, em diré, que s'ha de fer-hi, jo t'està en aquest moment, ja, gestionar i cada dia, quan ens estarà, ja li van anunciar que ho sé, però jo vaig pedir, ja, a papà, a sobrera, i ja s'ha de fer-hi, i no pot ser, i el que t'ha dit, tu s'ha de fer-hi, i després, per la matra, no dic, va, no sé, la cosa li manja les facis per a mi l'altre.
1: Però no crec que aquí vos dic, però a mi manja quan he pogut el petit farina i que vivint a Prani a Romaté, s'ha mandat l'últimat, no s'ha mandat dir i que no treballo a vivint la cooperació. Però no t'ha de fer a mi i estic en la base de la família que s'ha de cap a l'arca, s'ha de fer a cap a l'arca. Aquí t'ha de fer a l'arca, vostè el curs i que va a l'arca amb correu amb sotso. Cosita, ¿verdad? O sea, si no me acuerdo de Alejandro.

0: Miriam Pizza Pimenta. Mas criat va veurar i va repassar tan gran i plàtica.
1: Ai, que hi ha seva encara.
2: Sí, jo sóc els col·legis que tenen. I ara està, jo sé, s'ho entrarà tan bonic. Viu a la nostra amistat que hi ha i que ho fes a mi.
0: Mas criat va veurar.